0: souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin'.
1: Il di der RTL.
2: La survesta del pli important de questa gievgia, mio nom John Jerry Flepp. Buonasera. Nus en chavina Sogn Morezzi. Laudo in las plazzas comin, quella el vic a quella a Sogn Morezzi bogn, diventa pli verdes a pli attractives per padons. Al Parlament ha l'ubiu in credit de bien 150 milli francs per elaborar un project. Tot en tot va la finale per investizions de radon 6 milions francs. Mit eins de Cellavart del Canton Siglion en Surselva. Gesta lanciata del mercato sinds venne vende castrisch statt al vei mulin, la Neumühle. Al mulin ha cena di agions a detenori uffizi federal de cultura dins de proteger. La Vischnaunca la spazail per nief spazi de habitat pagabel. In contra quei plan dati d'anton resistenza in forma di una petizion. Als petizionaris, alles petizionarias, lassen ancora il discurs con la Vischnaunca, ad anegia ideas co integral mulin en in nief quartier de habitat. Per exempel sco caffè, ni bar, ni esco liug de s'entupada per la giuventetna. Als glacè svizzers ampitiu fec de la scicchira a calira uon. Las cefras de la reita masiraziun glamos mussen cals ein luai a scifec, cal quantum dauat un gest per proveder l'antira svizzera a quai varga 4 ons. Ed, a un vein de quels ons, api ein totals glacè luai del tote fac. Bo pli pauc, mo bei nadina de plirs dati dels ces barbets. De piglion 1919, cu quinza reintroduziu els en Svizra, ein 299 ces barbets giuvens sgulaio. Tenor la Fundaziun Pro Bartgeier, ai dau uon als plibiars ces barbets giuvens el Grijun, nomnada mein Joc. Anus finin cul sport, al Cusei Nacional les sustene Jux Olympics dum Viernal 2038 en Svizra cun tocken 200 milions francs. La facente va ostenton e un el cusei dal stanz. Ton da mai parots, si oggi vige il bien divertiment vi navon con il program a dina biala sera.
1: La saira ter RTL.
3: Cuscovrides. Hits. E sempre verts.
1: Musica non stop.